Allò que mata, a veure, un tallanxà mahach, acto de conmemoració a los 127 aniversarios de la província Lueixa, a capesca secciones municipales, l'Oriueixa, Paqui, Iacu, Malla, Ucamaraki, Cairoma, Oxanquerinaco, Amtoyapracamp, Imach, acto de conmemoració a los 127 aniversarios a la província de l'Oeix Marcana. Quan hi ha gent, el que m'ha agarrat adaptat a una ciutat de Cullagranca, allò que mata a una casa amb tassip caràcter axa que equipa allà piura que toquena. Quis, n'hi ha poniu aquí, em se callo, ara un patxat aquí, em se tunga, pillant, i que t'anagam, pima, equip t'ho i caràqui. I xacu, ja, un taracnyani, hilata titu, hilata titu, mamani, hilata titu, mamani, upo, hi vas a tancar, pichi, que t'atraqui, que és a província Los Andes Marcana, província Los Andes Marcana. I se mait, oi, que pucaras toqueta, i ho campi, cosi, estanyani, enganxaritza, crec que veris, allà, que mata.